0: se calme, petite tonte.
1: Así llegamos a las 7:20, las 6:20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Maestrat.
3: Molt bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dilluns 27 de juliol de 2026. Anem amb la informació de l'horatge.
4: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
5: L'horatge.
6: La temperatura màxima per avui és de 30 graus i la mínima de 22 graus. El vent ha començat bufant del sud-est a 20 km per hora i es mantindrà així durant tota la jornada. El índex ultravioleta màxim serà de nivell 8 i serà una jornada molt solejada.
4: Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Ja estem a dilluns, comencem la setmana i arrenquem l'informatiu repassant l'actualitat festiva i cultural de la nostra comarca. A Sant Jordi se celebra avui dilluns el Dia del Xiquet i la Xiqueta. Les activitats començaran de 11 a 3 de la tarda a les piscines municipals amb un parc d'aventura i inflables terrestres. A les 12 del matí hi haurà un esmorzar per a tots els xiquets i xiquetes participants organitzat per l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Jordi. Ja de vesprada a les 8, l'annex del poliesportiu acollirà la 28a exposició i degustació de la cuina local, amb plats elaborats per les mestresses de Casa La Llar. En acabar, actuarà el grup de teatre local Als Postres. També són festes a Tiris i allí la jornada festiva començarà a les 12 del migdia amb la missa de difunts. A les 6 de la tarda tindrà lloc la tradicional desfilada de carrosses organitzada per l'Associació Cultural i a les 10 de la nit hi haurà tombet de bou a la pista i a continuació ball amb el grup Experience. Repassem ara alguns dels actes culturals que també estan previstos per aquesta setmana. El dimecres 29 de juliol, Cine a la Fresca o Cine Baix les Estrelles, tant a Benicarló com a Vinaròs, on es projectarà en els dos puestos la pel·lícula Superman. A Benicarló serà a les 10 de la nit a la plaça dels Mestres del Temple i a Vinaròs serà també a les 10 de la nit a la carpa de l'Avinguda de l'Atlàntic i tindrà subtítols per a les persones amb discapacitat auditiva. I este divendres 31 de juliol tindrà lloc la 5a edició del Anama Experience Market a Rossell, un festival que durarà tot el cap de setmana fins al 2 d'agost. I escoltem ara a Amadeo Vilaró, gerent i organitzador d'aquest festival, que ens parla sobre la programació.
7: És un festival, d'aquests festivals que ara es porten bastant des de fa 5 anys, que és un festival que combina el medi natural, combina food trucks, activitats per xiquets, música en directe, el que diem un tardeo, però en moltes activitats. Arranca a les 6 de la tarda fins a les 12 i mitja de la nit, en activitats per a tot el tipus de família. Sobretot és un estil d'oci molt familiar i, a diferència de 3 anys, enguany està reforçant molt el que és el tema del màrquet. Tenim quasi 20 parades de tota classe de màrquets, de paradetes, de polseres, d'artesania, producte de tipus espígol. Vull dir, en aquest cas està molt vestits, roba.
3: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
5: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
3: L'Ajuntament de Vinaròs continua amb la millora de les instal·lacions esportives municipals. La regidoria d'esports destaca que en els últims 2 anys i mig ha triplicat la inversió destinada al manteniment i la renovació dels equipaments, sense comptar les obres del nou pavelló de l'Avinguda Leopoldo Querol. Aquest estiu s'han realitzat treballs de pintura, renovació de seients, millora de les dutxes, desbrossament i nova senyalització, amb l'objectiu de posar les instal·lacions a punt per a la pròxima temporada esportiva. I a Benicarló, l'Ajuntament ha reconegut el CEI Francesc Català com a entitat destacada de l'àmbit de l'Acció Social 2026 per la seva tasca en favor de la inclusió, la convivència i la cohesió social. El consistori ha destacat el model educatiu del centre, que ha convertit l'escola en un espai d'acollida, participació i integració amb projectes centrats en el benestar emocional, la implicació de les famílies i el treball conjunt amb entitats i serveis municipals. Amb aquesta distinció, l'Ajuntament posa en valor la trajectòria del CEI Francesc Català i el seu compromís amb una educació oberta, inclusiva i transformadora. I la Unió de Llauradors reclama ajudes per als apicultors pel cost del gasoil. La Unió ha demanat a la Conselleria d'Agricultura una línia extraordinària d'ajudes per a compensar l'encariment del gasoil que utilitzen els apicultors per al transport dels ruscos. També reclamen al Ministeri d'Agricultura que incloga el sector apícola en les ajudes estatals, ja que asseguren que ha quedat exclòs tot i l'augment dels costos. L'organització agrària alerta que l'increment del preu del combustible està reduint la rentabilitat de les explotacions i recorda la importància de l'apicultura per a la polinització dels cultius i la biodiversitat. Escoltem al secretari general de la Unió, Carles Peris.
8: La Unió reclama a la Conselleria d'Agricultura ajudes extraordinàries per al sector apícola per a poder compensar l'increment del cost del combustible destinat al transport de les colmenes. També al Ministeri que incluïsca al sector dins dels mecanismes d'ajudes per augment del gasoil. El sobrecost en aquests moments és de 800 euros fins a 10.000 euros per a les colmenes transhumants que acaben representant un 95% dels assentaments a la Comunitat Valenciana. I la línia d'ajudes amb fons propis de la Generalitat doncs, també ajudaria a compensar l'augment de cost de producció per la pressió de la vespa velutina o estat també de la varroa o també els problemes de producció derivats del canvi climàtic.
3: El de Bombers ha iniciat els tràmits per fer efectiu el pagament del 100% de la carrera professional al personal del servei amb l'objectiu de que s'abone en la nòmina del pròxim mes de setembre. El diputat de Bombers, David Vicente, ha assegurat que aquesta és una reivindicació històrica de la plantilla i ha destacat que la millora de les condicions laborals dels bombers és una prioritat per a l'equip de govern de la Diputació. Una vegada finalitzi la tramitació administrativa i pressupostària, es farà efectiu aquest reconeixement econòmic als professionals del Consorci Provincial de Bombers. I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí ací a Ser Maestrat. Que tingueu molt bon dia i molt bona setmana.

0: ofertas de aniversario, como un Combi No Frost Samsung de 2 metros de altura y clasificación energética A por 949 euros, ya disponible en las mejores tiendas MediaMarkt.
1: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
2: Otras historias del día, nos vamos a acercar a Ceuta porque ya saben que corremos el riesgo de que el humo de los incendios acabe tapando otras realidades que también son una urgencia. Estos últimos días, el fin de semana incluido, se está viviendo un repunte importante en los intentos de entrar en la ciudad a nado. Este fin de semana, solo este fin de semana, hay al menos 4 muertos. Hay cientos de personas que lo han conseguido y que están provocando, esto ya lo conocemos, algunos problemas de gestión de ese flujo en la ciudad. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues 4 personas encontradas, como decías, hasta ahora durante el fin de semana en diferentes puntos del litoral ceutí, entre ellos un menor. La Guardia Civil recuperaba sus cuerpos con la esperanza que los desaparecidos, alrededor de una veintena, no incrementen esta trágica realidad. A ello se unen los migrantes que han logrado pasar a suelo español en los últimos días, con intentos incluso que llegaban a superar el centenar por cada jornada. Estos se marchan hasta las puertas del CETI para poder entrar, pero el nuevo sistema de acceso está provocando una especie de tapón en los alrededores. El gobierno de la ciudad se adhiere además a un cambio en la ley de extranjería, en el se busca que las devoluciones en el mar tengan el mismo efecto que las realizadas en tierra, algo que el Supremo rechaza, mientras la delegación del gobierno se reúne hoy con la OGC para escuchar que los jueces civiles quieren protocolos claros para garantizar seguridad jurídica en sus actuaciones y, de paso, demanda a la entidad gubernativa unidad institucional.
2: Otro territorio, otra realidad. La manifestación de ayer en Palma es histórica, la más concurrida de las que se han convocado hasta ahora, para decir que en la isla ya no cabe un turista más. Mallorca, Mamen Municio, buenos días.
4: Buenos días. Unas 70.000 personas, según los organizadores, recorrieron el centro de la ciudad entre cánticos con Mallorca no se vende, se defiende, menos turistas, más vecinos o turismo sí, pero no así. Una protesta contra la saturación turística como principal preocupación y sus efectos, como la dificultad para poder acceder
5: este
4: a una vivienda.
5: Este turismo lo que genera es precariedad, que son imposibles de gestionar.
6: Aquest turismo es insostenible. Tot està massificat.
7: Ara ja no vivim del turisme, ara morim per culpa del turisme. S'ha de marcar un límit per demanar a l'administració que realment marqui aquest límit.
4: També varios colectivos agrarios se sumaron a la protesta con tractores y lemas como El Campo Dice Basta. Desde la plataforma convocante aseguran que se han superado todos los límites por el actual modelo turístico.
2: En la agenda del lunes también el viaje del primer ministro de Israel a Estados Unidos, entre llamamientos, lo ha pedido el alcalde de Nueva York, a que sea arrestado. Ya saben que contra él la justicia penal internacional ha emitido orden de detención. Y hoy va a quedar visto para sentencia el juicio de la Kitchen con las conclusiones de la defensa del comisario Villarejo. En el abierto, a partir de las 8:30, Carlos Sánchez, José Enrique Monrosi y Mariola Urrea, y todas las historias que vamos a ir sumando de la evolución del fuego. 8:20, 7:20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
8: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dilluns 27 de juliol de 2026. Anem amb la informació de l'horatge.
9: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
10: L'horatge.
11: La temperatura màxima per avui és de 30 graus i la mínima de 22 graus. El vent ha començat bufant del sud-est a 20 km per hora i es mantindrà així durant tota la jornada. El índex ultravioleta màxim serà de nivell 8 i serà una jornada molt solejada.
12: Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. 20 años construyendo juntos. Obramat.
8: Ja estem a dilluns, comencem la setmana i arrenquem l'informatiu repassant l'actualitat festiva i cultural de la nostra comarca. A Sant Jordi se celebra avui dilluns el Dia del Xiquet i la Xiqueta. Les activitats començaran de 11 a 3 de la tarda a les piscines municipals amb un parc d'aventura i inflables terrestres. A les 12 del matí hi haurà un esmorzar per a tots els xiquets i xiquetes participants organitzat per l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Jordi. Ja de vespre vesprada a les 8, l'annex del poliesportiu acollirà la 28a exposició i degustació de la cuina local, amb plats elaborats per les mestresses de Casa La Llar. En acabar, actuarà el grup de teatre local Als Postres. També són festes a Tiris i allí la jornada festiva començarà a les 12 del migdia amb la missa de difunts. A les 6 de la tarda tindrà lloc la tradicional desfilada de carrosses organitzada per l'Associació Cultural i a les 10 de la nit hi haurà tombet de bou a la pista i a continuació ball amb el grup Experience. Repassem ara alguns dels actes culturals que també estan previstos per aquesta setmana. El dimecres 29 de juliol, Cine a la Fresca o Cine Baix les Estrelles, tant a Benicarló com a Vinaròs, on es projectarà en els dos puestos la pel·lícula Superman. A Benicarló serà a les 10 de la nit a la plaça dels Mestres del Temple i a Vinaròs serà també a les 10 de la nit a la carpa de l'Avinguda de l'Atlàntic i tindrà subtítols per a les persones amb discapacitat auditiva. I este divendres 31 de juliol tindrà lloc la 5a edició del Anama Experience Market a Rossell, un festival que durarà tot el cap de setmana fins al 2 d'agost. I escoltem ara a Amadeo Vilaró, gerent i organitzador d'aquest festival, que ens parla sobre la programació.
10: És un festival, d'estos festivals que ara es porten bastant des de fa 5 anys, que és un festival que combina el medi natural, combina food trucks, activitats per xiquets, música en directe, el que diem un tardeo, però en moltes activitats. Arranca a les 6 de la tarda fins a les 12 i mitja de la nit, en activitats per a tot el tipus de família. Sobretot és un estil d'oci molt familiar i, a diferència de 3 anys, enguany està reforçant molt el que és el tema del màrquet. Tenim quasi 20 parades de tota classe de màrquets, de paradetes, de polseres, d'artesania, producte de tipus espígol. Vull dir, en aquest cas està molt vestits, roba.
8: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
13: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
8: L'Ajuntament de Vinaròs continua amb la millora de les instal·lacions esportives municipals. La regidoria d'Esports destaca que en els últims 2 anys i mig ha triplicat la inversió destinada al manteniment i la renovació dels equipaments, sense comptar les obres del nou pavelló de l'Avinguda Leopoldo Querol. Aquest estiu s'han realitzat treballs de pintura, renovació de seients, millora de les dutxes, desbrossament i nova senyalització, amb l'objectiu de posar les instal·lacions a punt per a la pròxima temporada esportiva. I
14: dia, Benicarló. L'Ajuntament ha reconegut el CEI Francesc Català com a entitat destacada de l'àmbit de l'acció social 2026 per la seva tasca en favor de la inclusió, la convivència i la cohesió social. El consistori ha destacat el model educatiu del centre, que ha convertit l'escola en un espai d'acollida, participació i integració amb projectes centrats en el benestar emocional, la implicació de les famílies i el treball conjunt amb entitats i serveis municipals. Amb aquesta distinció, l'Ajuntament posa en valor la trajectòria del CEI Francesc Català i el seu compromís amb una educació oberta, inclusiva i transformadora. La Unió de Llauradors reclama ajudes per als apicultors pel cost del gasoil. La Unió ha demanat a la Conselleria d'Agricultura una línia extraordinària d'ajudes per a compensar l'encariment del gasoil que utilitzen els apicultors per al transport dels ruscos. També reclamen al Ministeri d'Agricultura que incloga el sector apícola en les ajudes estatals, ja que asseguren que ha quedat exclòs tot i l'augment dels costos. L'organització agrària alerta que l'increment del preu del combustible està reduint la rentabilitat de les explotacions i recorda la importància de l'apicultura per a la polinització dels cultius i la biodiversitat. Escoltem al secretari general de la Unió, Carles Peris.
15: La Unió reclama a la Conselleria d'Agricultura ajudes extraordinàries per al sector apícola per a poder compensar l'increment del cost del combustible destinat al transport de les colmenes. També al Ministeri que incluïsca al sector dins dels mecanismes d'ajudes per augment del gasoil. El sobrecost en aquests moments és de 800 euros fins a 10.000 euros per a les colmenes transhumants que acaben representant un 95% dels assentaments a la Comunitat Valenciana. I la línia d'ajudes amb fons propis de la Generalitat doncs, també ajudaria a compensar l'augment de cost de producció per la pressió de la vespa velutina o estar també de la varroa o també els problemes de producció derivats del canvi climàtic.
14: Provincial de Bombers ha iniciat els tràmits per fer efectiu el pagament del 100% de la carrera professional al personal del servei amb l'objectiu de que s'abone en la nòmina del pròxim mes de setembre. El diputat de Bombers, David Vicente, ha assegurat que aquesta és una reivindicació històrica de la plantilla i ha destacat que la millora de les condicions laborals dels bombers és una prioritat per a l'equip de govern de la Diputació. Una vegada finalitzi la tramitació administrativa i pressupostària, es farà efectiu aquest reconeixement econòmic als professionals del Consorci Provincial de Bombers. I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí. Així, a Ser Maestrat, que tingueu molt bon dia i molt bona setmana.

0: Bon dia a tots i a totes i benvinguts a la segona secció de l'Oi por Oi de Ser Maestrat. Avui, i com tots els dilluns, estem amb el nostre programa de Les Zones, espai literari, on entrevistaran a Àngela Buch, que és filòloga. A més, contem amb David Vicente, que és diputat autonòmic del Consorci de Bombers a la Diputació. Però primer, i com sempre, vos deixo en Les Zones.
1: Sant Mateu, el sol y todo empieza
2: Tardeos Chill en el jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol de 18 a 21 horas. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-62-80 o en bvbbodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
3: Y también música en vivo con DJ.
4: Les Zones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
5: Bon dia, oients, bon dia, amics i amigues de Les Zones, un programa de llengua i literatura que cada setmana, en dilluns, passa una estona amb altres. Bon dia tingueu, Josep
6: Maria. Bon dia,
5: Maria.
6: Bona hora.
5: Bon dia, Joan.
7: Molt bon dia.
5: I bon dia, Àngela Buch. Avui, la nostra convidada. Una lingüista... Bueno, explica't sí. Una mica la teva trajectòria, el teu currículum, el per què estàs aquí avui.
8: Bé, primer de tot, moltes gràcies, estic aquí perquè estic amb persones amigues i l'amistat doncs, va més enllà de la ciència, també, no? Diguem-hi. I això, llavors, bé, sóc la vostra convidada d'avui, la qual cosa agraeixo molt de poder, no sé, parlar una miqueta d'allò que mos unix entre, per exemple, el Canai Vinaròs, que és allò més representatiu i més identificatiu.
5: Ella és canareva.
8: Que és la llengua. Bé, sóc canareva relativament, perquè,
6: molt bé. Explica'm, el cognom, primer cognom no és molt
8: sí,
6: canareu.
8: No, però abans d'això explicarem vaig néixer. Jo vaig néixer a Vinaròs.
6: Ah.
8: Jo soc vinarosenca, també.
6: Cosa que Joan i jo no podem dir.
8: Jo vaig néixer a Vinaròs i me van batejar a Vinaròs. O sigui que hi tinc molta família a Vinaròs. Llavors, això ho dic i no és que ho digui ara anecdòticament per dir, mira, perquè està a la ràdio a Vinaròs, no. Perquè és que sempre ho dic. La naturalitat en què sempre no sé si ja dir havíem o hem viscut, encara vivim d'esta zona d'aquí, no?
6: Sí,
8: entre
6: sí.
8: El Canai i Vinaròs, sí. Ulldecona, sí, també, sí, i la Sénia, també, i així,
6: exacte.
8: No? I Benicarló i tal. No res, hi havia la maternitat aquí a Vinaròs, i a part jo, en el meu cas, molta família, doncs lo natural era néixer a Vinaròs. Com també fer els estudis secundaris a l'Institut de Vinaròs, un munt de gent, canareus, van estudiar sí. A Vinaròs i després van anar a estudiar a Castelló. I això per què ho dic? Ho dic perquè després hi han hagut unes representacions de fronteres administratives que mos ha perjudicat en tot.
6: Sí.
8: Mos ha perjudicat en la llengua i mos ha perjudicat...
7: Absolutament.
8: Sí, sí. En servicis com, tornant a la qüestió sanitària, no? La gent del Canà, la Sinill de Conà, no podem anar a l'Hospital de Vinaròs.
6: Sí.
8: Això és molt fort.
6: Sí.
8: I gent de Terol, que només sap cap mal, a més de 100 quilòmetres, sí que hi ha un conveni per a baixar a l'Hospital de Vinaròs. I en canvi, aquí, doncs en el riu Sénia, s'ha volgut vestir com una muralla xinesa, que a veure què passa. Bé, a nivell lingüístic, dit això, perquè sí que ho volia dir, doncs res, jo vaig començar fent magisteri, perquè quan era menuda, quan era xicoteta, allò, a què jugues, jo jugava a fer repàs a les nines, i llavors, doncs, després, mira, vaig fer magisteri. Després de fer magisteri, vaig trobar que no responia a unes preguntes més lingüístiques, no que no respongués a la part didàctica i això. De fet, jo vaig estudiar magisteri al campus de la Universitat de Barcelona, a Tarragona, i vam ser la primera promoció, se va trobar el professor, que havíem fet català a l'institut. Però, perquè una de les primeres promocions, és a dir, hi havia alumnes que n'havien fet, però altres no, perquè encara no havia sigut obligatori.
6: Clar.
8: Llavors el professor va dir, diu, tinc a primer de magisteri, gent que ha fet 4 anys de llengua i gent que no n'ha fet, gens. Sí. Diu, què faig jo aquí? I llavors va dir, vos faré un examen de nivell. I els que tragueu més de 8,7, feu un treball de curs, que en això també té a veure Vinaròs, que després explicaré, sí. I els altres veniu a classe. Llavors jo vaig ser d'estos que van traure més de 8,7, i què vaig fer? Pues tots els divendres, quan venia en lo tren, baixava aquí a Vinaròs i me n'anava a la biblioteca de Vinaròs a fer un treball sobre el diccionari català-valencià-balear de les paraules del canà que sortien i això. Llavors, després que vaig acabar magisteri, que llavors eren 3 anys, doncs l'interès, el cuquet filològic, això, hi havia qüestions que no havien estat resoltes perquè aquests estudis no eren per anar això, no? I llavors va ser quan després me vaig matricular a Filologia Catalana, amb moltes ganes de fer llatí, perquè quan fas llatí te s'obri el món i entens un munt.
7: Sí,
8: cada vegada que obris la boca dius, ui, això és allò, no?
5: Sobretot la sintaxi, és una cosa que de cop s'il·lumina.
8: És que és preciós.
5: Sí, sí, sí.
8: I després d'això, me vaig presentar en una, quan vaig acabar Filologia, me vaig presentar en una beca d'investigació que donaven al Consell Comarcal del Montsià, i va ser com una prova personal de dir, si me la donen és que has de fer la tesi, no tens excusa, i me la van donar. I llavors això, me vaig matricular als cursos de doctorat, vaig fer la tesina també, que no era obligat a llavors ja fer-la, però era ja com una pràctica, no?, de treball de camp i tot de la base de la tesi. Això, vaig fer la tesi, que la vaig començar a la Rovira i Virgili, i la vaig acabar a la Universitat de València. I tot això, doncs, m'ha portat molt de temps, molts d'anys, podria dir, i perquè també entremig he anat fent altres coses.
5: Perquè la tesi de què? Quina era? Quin és el títol?
8: La tesi és de dialectologia, o també se diu geolingüística, i s'anomena Els parlars del Montsià, estudi geolingüístic. Llavors tu vas fent enquestes, no?, treball de camp, sobre un qüestionari de gairebé 4.000 paraules, repartit entre fonètica, morfologia i lèxic, i vaig anar per tots els punts habitats del Montsià en gent que hagués nascut als pobles. Vull dir, per exemple, vaig anar a Balada, que depèn d'Amposta i Sant Jaume, però la gent que hi havia no eren de Balada, llavors no sabien, o la Miliana, que és un barri d'Ulldecona, i si tots són belgues i no sé què has dit, doncs no pots. Has de deixar d'enquestar-ho.
7: A partir d'esta tesi és el resultat del llibre que fa poc has publicat, no?
8: Sí.
7: Els parlars del Montsià en 2 volums.
8: Sí, sí. Bé, he de donar molt les gràcies a la Diputació de Tarragona, perquè jo vaig presentar el projecte i de seguida em van dir que sí, que absolutament, que avant, perquè la Diputació de Tarragona té una col·lecció que es diu Ramon Berenguer IV, en què ja hi havia 2 tesis prèvies publicades, també de la mateixa temàtica, la de la Terra Alta i la de la Ribera d'Ebre. I llavors això, en diners públics, que aplaudixo molt, que se doni difusió en estos estudis. Sí, sí. Bé, què més?
7: Sí, no. Sí. Dins d'aquest àmbit, diguem, de l'àmbit lingüístic, per una manera, la dialectologia un poc ha sigut la base de la teua investigació, fonamentalment?
8: Sí, a veure, potser la dialectologia ha sigut el que li he dedicat més temps, jo reconec que és una passió, sí, perquè a veure, hi ha altres coses que també, com la lexicografia, no?, de fer reculls com de diccionari, o la didàctica, també estic molt interessada, però a tres parts, doncs, jo què sé, la sintaxi, a millor no hi estic tant, no? Vull dir, des de la llengua, però sí, la dialectologia, sí. Sí, i a més és allò que vas sempre en l'antena posada, no?, quan sentes algú i dius, pues, estàs d'aquell poble, tal, no?, vull dir, classifiques de seguida, perquè, de fet, el professor de dialectologia sempre mos dia, los dialectòlegs heu de ser com los metges, quan una persona va al metge, se li ha d'encertar allò que té, no?, li heu de fer el diagnòstic acurat, no?, d'encertar-ho. Diu, i vosaltres també heu de saber quan sentiu els trets. De fet, l'examen, llavors encara només teníem un examen a la facultat, al curs, no?, vull dir, així com ara la cosa va molt laxa, doncs diu, jugaves tot en una carta. I mos va posar 4 àudios, 4 gravacions, i tu en aquelles gravacions havies de disseccionar aquell parlar i dir el poble. Vull dir que això...
5: Bueno, és una prova molt bonica, i per la gent que ens agrada la dialectologia és perfecta, però molt difícil, perquè la comarca és fàcil, relativament fàcil, si tens l'oïda posada, però encertar exactament el poble, això ja costa més, perquè clar, tots estem barrejats, tots parlem
9: Bueno, una mica... si era un home que havia dit que havien de ser com els metges, la medicina també, anatomia, és exactament el mateix, l'examen d'anatomia també és identificar els músculs, els nervis,
5: sí, però tots tenim els mateixos, a la dialectologia no, eh?
7: Encara que t'has centrat bàsicament a anunciar, també és espigolat, per dir-ho manera, per les comarques del Maestrat, de la Matarranya.
8: Sí, sí.
7: Un poc explicant quina és la teva tasca també per aquests territoris, sí. Colindants, diríem.
8: Sí, a veure, és que clar, diguem-hi que este comentari que acabes de fer ara me l'han fet d'una altra manera, més directa, que és sí, de dir, i per què no has fet el Baix Maestrat?
7: No,
8: espera't, que te ho diré tot.
7: Sí.
8: I jo sempre dic, perquè de vida només n'hi ha una. Vull dir que sí. Ja m'ha costat molt de sí. temps, llavors, a veure, sí que és veritat...
7: Perdó, molt de temps?
9: Quants anys?
8: A veure, molt de temps és que no és lineal. No
7: sí,
8: és,
7: està clar,
8: no és
7: que no sempre estàs... No, has tingut altres ocupacions.
8: Sí, perquè això, doncs, he tingut dos fills també,
7: clar,
8: que s'han hagut de criar.
7: I també et demanen temps.
8: Que de fet, jo sempre dia que tenia tres fills perquè la tesi era maritesi, perquè també li dedicava molt de temps, no? I bé, després, a part dels fills, per exemple, me van donar al Departament d'Educació una llicència retribuïda per estudis, quan el Departament d'Educació o d'Ensenyament, que es diu cada vegada es diu d'una manera, de la Generalitat Catalana, això, jo vaig presentar un projecte de didàctica per a fer un model lingüístic respectuós en les parles col·loquials d'aquí de tota esta zona, de Sénia cap avall també, fins a Calaix Ibert i això, de com s'havien de vehicular formes col·loquials que eren normatives i no substituir-les. I després vaig fer moltes més publicacions, no sé què, i vaig anar parant. Llavors, doncs, no sé si t'he dit, jo que sé, igual t'he dit 10 anys i no han sigut 10 anys lineals, però sí. que temps. I llavors, en això de l'espigola, clar, el que no pot ser, i de fet hi ha molt la intenció, no, d'esta etapa, a les altres dues publicacions que havia fet la Diputació de Tarragona, a la primera de la Terra Alta, a l'etapa hi ha a la coberta fotos dels informants, que me pareix molt bé perquè són la base de la llengua viva, no? A la segona, de la Ribera d'Ebre, hi ha una fotografia del riu, no? Perquè és el que vertebra tota la comarca de la Ribera, que no és el nom que diem ens, la Ribera, que era la desembocadura del riu,
7: els
8: dos noms que han canviat. I també perquè a la comarca de la Ribera d'Ebre hi ha el que diem una isoglossa, no? Una característica lingüística des del pas de l'ase cap al nord o cap al sud que marca diferències o vaja, més trets així lingüístics. Llavors aquí què passava? Clar, el que no pot ser és parlar del Montsià i no parlar de res més.
7: Sí, dels volcans.
8: Vull dir, no, és que això no existeix, no té cap sentit. Sí. I com no té cap sentit, jo vaig, no és que vaig insistir, vull dir, vaig proposar i va ser el que finalment surt aquí. Vull dir, jo tenia molt clar que no havia de sortir només la comarca del Montsià com si fos un satèl·lit, allà està, com si fos un rovelló. Per tant, aquí està, sí, protagonista en colorets, la comarca del Montsià, però surt el Baix Maestrat, surt l'Alt Maestrat, surten els ports, la Matarranya, la Terra Alta, Baix Ebre i la Ribera. Per què? Perquè tot això forma el que dialectològicament se coneix com a Tortosí.
7: Tortosí, molt bé.
8: I, vull dir, és una peça més. No és un desencaix, no és del cine que... De fet, crec que hi ha 1.374 notes a peu de pàgina a la tesi que a la publicació en paper m'ho van fer reduir. El contingut és el mateix, però hi ha unes 600 notes, però a la versió que hi ha penjada a la Universitat de València sí que estan les 1.374.
7: Jo he consultat i puc donar fe.
8: Sí. Ho dic perquè
7: hi ha
8: moltíssimes referències, clar, a tot el que és el costat. Vinaròs surt un munt de vegades. Després també hi ha característiques que es veuen als mapes de les conclusions, no? Perquè hi ha també una línia, diguem-hi, horitzontal, una traïsoglossa, que partix moltes vegades i dius, què fan la part de baix del Montsià? Pues fan el mateix que fa Vinaròs, Benicarló, vull dir que així. Sí. I ara em ve al cap, per exemple, Perea. Però nosaltres diem Perea,
7: sí.
8: Perea. I és que Vinaròs també diuen Perea. Però te'n vas a Amposta i ja diuen Peresa.
5: Sí.
8: Però en canvi n'hi ha
5: sí, digues.
8: Que salten, no? Uns pobles diem tomata, ai, tomaca, i el de baix diu tomata, però els altres tornen a dir tomata això, a Amposta o a Masdenverge, que tampoc sempre és uniforme esta ratlla.
9: Sí, sí.
5: Seria més o menys el que correspon a la Ilercavònia ibera, això?
8: Sí, sí, totalment, totalment. L'únic que, clar, la Ilercavònia era més extensa, que la diòcesi de Tortosa també va ser més extensa, perquè arribava fins a Nules.
7: Sí. I
8: després...
7: un poc més avall, sí, sí.
8: I tot això, després, per a tres qüestions super acientífiques totals, sí. De dèries personals.
5: Polítiques.
8: Sí, sí, sí, ja ho has dit tu. Perquè polítiques vol dir de la polis, no? De la ciutat. Pues això, de centres de poder s'ha anat reduint. Bé, clar, esta reducció també mos afecta al dia a dia de la llengua. Per exemple... model lingüístic que es vehicula als centres d'ensenyament.
7: Això també volia parlar, molt bé. Sí,
8: entre Alcanar
7: sí.
8: i Vinaròs. Alcanar, quan dic Alcanar dic Amposta i dic Ulldecona, etc.
7: Sí,
8: sí. Jo què sé, els possessius, no? Els possessius femenins en u, meua, teua, seua, que són formes normatives i a més són les més extenses de la llengua. Lo mestre se troba al llibre de text que el quadret dels possessius només diu meva, teva, seva. I els xiquets los fa escriure meva, teva, seva. Dius, i per què? No, home, no, informa't una miqueta més. El llibre de text diu això, però nosaltres què fem? Repetim o ensenyem?
7: Paral·lelament, aquí Vinaròs, el llibre de text,
8: ara
7: vez,
8: aniré...
7: jo puja, jo baixa, jo canto.
8: Exacte, ara anava aquí.
7: Sí,
8: eh? Llavors, tens, que resulta que la primera persona, la desinència del present indicatiu, aquí, fins més avall, és la O, també. Mira, enguany m'he trobat una experiència a primer de magisteri, a la UGI, que estic fent classe, tenia alumnes de Vinaròs i de Benicarló. I els textos, això, jo baixe, jo puja i vaig dir, a veure, què estem fent aquí?
7: Sí.
8: Tu com ho dius? No, jo dic jo pujo, jo dic jo baixo. Doncs pues mira, són formes normatives. Estos alumnes venien de tot l'ensenyament i després a l'institut, en què tal? Que no passa res que el llibre de text digui allò, professor de Vinaròs, de Benicarló, has de dir, tant si eres d'aquí com si no, ho has de saber i ho has de vehicular. Perquè si no, el que fem és cada vegada polaritzar més.
5: Bueno, és el que interessa, des del punt de vista polític, separar al màxim el que és Catalunya de lo que és del País València. I llavors esta comarca, bueno, estes comarques frontereres són les que ens veiem més afectades, no?
8: Sí, però jo no diria mai frontereres. Estes comarques
5: bueno,
8: de mig.
5: Bueno, per dir-ho d'alguna manera.
8: No, pues agranem cada casa. Estes comarques centrals, estes comarques del NUC, estes comarques Cruïlla.
7: Sí, Cruïlla.
8: Anem cap aquí.
9: Això no va dir jo.
8: Perquè si no estem repetint el mateix discurs d'estos que mos volen separar.
9: Terres del Sènia, que reivindica algú.
8: Clar, això també...
9: En contraposició a les Terres de l'Ebre.
8: Sí.
9: A mi l'altre dia em deien que els d'Alcanar, diu, és que nosaltres no ens sentim d'això de Terres de l'Ebre, no tenim res a veure.
5: No m'estranya.
8: Mira, ahir precisament, no el llegiré ara perquè no és l'objectiu, no, del programa, però vos recomano que mireu, que llegiu a l'edició de l'Ebre Digital un xic que té formació en comunicació i dirigeix una revista que li han donat un premi, que es diu Solstici, i es fa des de Tortosa, li diuen Quim Melchor Lleixà, feia un article, i és un xic bastant jove, en este sentit de dir, a veure, això de Terres de l'Ebre, una mica, a veure, evidentment és un invent, i és un invent que separa.
5: Turístic, sobretot.
8: Un invent
5: no?
8: que separa. I ja començava dient, la Terra Alta d'Ebre, zero. I després hi ha una part, i ell ho dia des de Tortosa, la part està d'Alcanar i tal, i posava, també anomenava els ports, el Maestrat, ho estem deixant fora, no pot ser, o ha d'haver un nom o encara que hi hagin noms parcel·lats de dir que aquí hi ha un pòsit comú, cultural i lingüístic que s'ha de posar damunt la taula i me va enxissar perquè ho vaig veure ahir i dic qui ve, dic, no sóc l'única perquè cada dia, jo dic, jo ni no, no més, tot el, mira, me'n recordo quan anava en posta a l'institut hi havia un professor que sempre parlava de l'arròs i tal, que nosaltres diem l'arròs, les taronges de què me n'està parlant però bé, no res,
5: però bueno, és un terme turístic, jo crec que ha tingut molt d'èxit, molta fortuna perquè aquestes terres
8: centrals.
5: No tenien denominació, de fet continuen sense tindre'n. Si no te'n vas a l'època íbera o com n'hauríem de dir? Perquè lo de diòcesi de Tortosa fa molta ràbia, a mi per exemple, que surti la paraula Tortosa i que surti la paraula diòcesi, perquè pareix que siguem tots de missa. aquí. I és una denominació molt antiga. Jo estic totalment en contra. Ja ho sé que Miquel Àngel Pradilla la defensa a mort, però jo això trobo que l'únic que fa és desenganxar a la gent. Diu, perquè m'estan dient ara Tortosa.
9: Saps què passa? Que aquestes terminologies, de tota manera, marca molt una mica Barcelona, no? En el sentit de que determinats qualificatius, quan arriben allà i tal, fan escola d'alguna manera perquè els hi permet tenir un imaginari, però que després no s'ajusta a realitat en absolut, com molt bé comentava Àngela, vull dir que Terres de l'Ebre de què? De,
5: I com tot, havíem de
9: tot
5: dir,
9: Àngela? Montsià, tot el Montsià, res.
5: Que no fos les Terres Centrals o les Comarques Centrals. O...
7: Terres de Cruïlla.
5: Han de buscar un nom. És bé, que doncs ja farem les un... coses que no tenen nom no feu existeixen.
9: Heu de fer propostes als científics.
8: Ja farem propostes, ja farem propostes. A veure, sí que volia comentar això que has dit de la diòcesi de Tortosa. A mi no me molesta en absolut. Jo, per exemple, també quan depèn quina qüestió lingüística, jo aprofito de dir, pues jo també sóc de Vinaròs i per tant, diu, allí també se diu i no tal. Què passa? Jo crec que de vegades hi ha una mica com de sentir-se acomplexat o de dir, com ara mateix tu has dit, jo a Tortosa, quan sento Tortosa...
5: No,
8: quan
5: però
8: sento
5: no parlo
8: Tortosa...
5: per mi. Jo he viscut més de 40 anys a Barcelona. No parlo per mi. Jo parlo, me situo en la gent d'un nivell mitjà o baix.
8: Sí.
5: Val? En la seva perspectiva. Mm. En la seva perspectiva, això està fora de lloc. Totalment.
8: Però saps què passa? Que... A veure, aquí hem d'anar a dir, està clar que hi ha una part de població, diguem-hi, en poc interès i que s'ha fomentat molt este, això, esta desconeixença. Llavors, només una miqueta que escarbes, tu te n'adones de per què s'agarra Tortosa com a capitalitat, que potser ara ja no la té tant, no ho sé, o s'hauria de dir, jo què sé, Tortosa Vinaròs o Tortosa Morella, no ho sé, però... Tortosa no és una qüestió d'una tòmbola que tu poses uns paperets i dius ah, doncs posarem Tortosa, no, perquè el pes territorial no territorial, perdó, el pes cultural que ha tingut Tortosa vés-te'n a Benassal capellans de tota la zona esta és que on anaven, on estava el centre de cultura a Tortosa, doncs és que és això. Quan va començar la facultat d'infermeria a Tortosa, molta gent de Vinaròs i de Benicarló se'n van anar a estudiar a Tortosa.
5: Amics nostres, per exemple.
8: Jo crec que sense cap mania de dir vaig a Tortosa, que actualment hi ha una tendència, hi ha una moda de dir Tortosa està allà dalt i Tortosa és Catalunya i hi ha tota esta febrada no. anticatalana, etcètera, etcètera, no? Que mos plouen aquí un munt de dards que dius, xe, podem fer les coses constructivament, les hem de fer per enfrontar-nos. Llavors, el problema que jo li veig a diòcesi és problema de vocabulari, diguem-hi, que vol dir diòcesi, que m'estan contant. I jo, quan parlo de dialectologia i parlem del tortosí, als alumnes els dic, això no vol dir quan dius la diòcesi de Tortosa que hagués d'anar a missa ginollons, no. És una nomenclatura, evidentment, eclesiàstica que es va agarrar després a partir de la Ilercavònia, no? Perquè si diòcesi costa, doncs Ilercavònia ja ni te ho explico, no? Però, clar, dius, no he tingut diòcesi, bueno, doncs que ho deprenguen, a veure, vull dir que ja sé el que vols dir, no? Però jo crec que això, que en una miqueta de que la persona s'informe sense prejuís, doncs dius, bé, ja és de nom. Que ne volem buscar un altre que mos sigui més representatiu? Doncs busquem-ne un altre, cap problema. Però no un rebuig perquè de dir, això mos ho han imposat. No, perdona, això no t'ho han imposat. Això és més vell que anar a peu. Vull dir, faries l'arbre genealògic teu i els teus primers avantpassats ja estaven dins d'aquí.
5: Això està clar, però la societat canvia, les persones canvien, ens modernitzem i des del punt de vista... comunicatiu, crec que és una terminologia que no enganxa, és la meva opinió. De fet, a Terres de l'Ebre passa el mateix, perquè fins que no es van inventar la denominació aquesta de Terres de l'Ebre, que això fa 4 dies, no fa tant, eren territoris innominats que no existien, almenys des del punt de vista de Barcelona, t'estic dient, ara s'ha fet tan gran el terme Terres de l'Ebre que quan te senten parlar diu, ah, tu eres de Terres de l'Ebre, no? Dic, no, no, jo sóc de Vinaròs, jo sóc ja del País Valencià, o sóc de tal i qual. Bueno, però allò són Terres de l'Ebre, no? Allà que fa tanta calor. I bueno, doncs sí, més o menys és això, no?
8: A veure, una mica de nom així vague sí que hi havia, no? Perquè quan dien el sud de Catalunya, o me'n recordo que hi havia també uns cartells, crec que fets per la Diputació, per exemple, a Deltebre, que molt, vaja, l'eslògan que hi havia, crec que prou desafortunat, la Catalunya insòlita, i dius, home, què m'estàs contant?
7: Llavors, tornem
5: a Deltebre, sí. També li van canviar el nom. Sí, sí, sí, també van posar el nom este Deltebre.
7: Tornem als Pallars de Montsià.
8: Anem als Pallars de Montsià.
7: Sí, sí, perquè... Quin és el poble de tot... En total, quants pobles són?
8: Que... A veure, són 12 municipis...
7: A banda dels pedanies, molt bé.
8: Sí, 12, 12 municipis, però hi ha 9 llocs enquestats. Perquè, clar, no havies de fer Ulldecona, però sí. No faig les ventalles. O no, no vull dir,
7: o Sant Joan del Pas.
8: Sí, sí, tot això. La Ravaleta, la Raval, nom original.
7: A l'hora de triar els informants, quins criteris va seguir?
8: Sí.
7: Això, no és igual, a millor, una persona de 60 anys o 70, que una de 15 o 20, que sí. Hi ha un poc de tot, hi ha...
8: No. Els treballs de dialectologia, a veure, el perfil de l'informant ha de ser una persona que sigui, pues això, oriunda del lloc, que hagi sortit molt poc, si pot ser el cònjuge també, i els pares, i que hagi viscut allí, pues això, la major part del temps, i hi ha sempre agarres d'una edat bastant avançada, perquè, clar, tu el que vols inventariar és la llengua històrica col·loquial, en el mínim d'interferències possibles. Tot i això, també passa que hi ha informants, me'n recordo ara de Mas de Barberans, un dels primers informants, per a que anomenés, a veure, quan nosaltres anem a dormir, damunt del somier, què hi ha? Què me dieu que hi ha? Sí. Dieu-me vosaltres, què hi ha?
5: Matalàs.
8: Tu d'on eres, dius? Ah, veus, doncs el mateix que ha fet ella va fer, el mateix que ha fet Amàlia.
5: Jo he dit abans que...
8: Sí. No, deixa-ho estar, però també no, havia viscut a Mas de Barberans. I també
7: seria
8: autocorregir. Se va autocorregir, sí. Això, no?
7: És freqüent, jo tinc una autoverica a vegades, ja ens autocorregis.
8: Sí. I jo, com? Bueno, aquí insistixes una mica i al final... Matalap, dic, pues Matalap. I a vegades també en altres, no, que vas burxant perquè saps quina és la forma del lloc, però no te la diuen, i al final te dient, pues si tu ja ho saps, per què m'ho preguntes?
7: Me recordo una entrevista que te van fer, també vas portar el cas d'aquell de la Darby de temps després, en lloc de encabat,
8: ah, sí, sí.
7: Que també, això que en cada... bugat per damunt llençol.
8: Ah, mare meu, si em perdem de llençols.
7: Sí, tota la bugat que diuen.
8: Sí, exacte. Perquè jo, mira, per exemple, al Canal no havia sentit mai encabat. Però...
7: Mira, Rosell, per exemple, encabat.
8: Jo no l'havia sentit, però vaig anar a unes persones per una altra cosa, perquè a vegades dius, aquestes persones quan se moriran, s'ha acabat, se ho emporten tot. I jo a vegades anava a casa de gent, doncs que eren... Ma iaia va néixer l'any 9, i gent més o menys coetània, i jo anava allí, xerrava ells, però clar, jo anava en una intenció, ai, tia reina, avui què fem? Ai, doncs vaig a veure la tia Beba, tal. I me'n recordo, això es dia encabat així, dius, veus com sí que està? I després ho dius i te diran, això aquí no s'ha dit mai. I jo dic, ep, vull dir, això és una màxima que jo sempre dic,
7: millor
8: pot ser no dir-la,
7: sí,
8: eh?
7: Sí, sí.
8: No senta tanta càtedra, això no s'ha dit mai. Això és com lo de capell, no? Aquesta frase que heu sentit dir de Montsià.
5: Sí.
8: Montsià està en capell, guardat d'ell.
7: Sí.
8: I això els peniscolans mariners també ho tenen com a referència.
7: Sí,
8: això.
7: També es diu, sí.
8: Sí. Llavors, clar, dius, no, que aquí tota la vida s'ha dit sombrero. A veure. Si hi ha una dita en què està dient capell, Montsià en capell guardat d'ell o amagat d'ell, vull dir, variants pels pobles, eh? I què vol dir? Pues que se dia capell, com s'està dient el català de les Balears, sí. Que després ho han perdut, però no digues que
7: no s'ha dit mai.
8: No s'ha dit mai.
7: Una altra faceta teua, a banda d'això, és el projecte de Lingüistes del Carrer en companyia d'una persona que aquí t'hem entrevistat, Jesús Bernat.
5: Ah, entrevistat,
7: sí.
5: Jesús Bernat.
7: Explica un poc què vol dir això de Lingüistes al Carrer. Que, sí. A més, veig que ho has estat en Alacant, a les Quarts Lleidatanes, sí. a Catalunya Nord, vol dir que ha sigut... T'has escampat bastant, també, aquí, en tot el territori d'àmbit lingüístic.
8: Sí, clar, perquè és que és el que dia ens parlant del Montsià, vull dir, no té sentit només parlar del Montsià, no parlar dels veïns, no? Bé, Lingüistes pel Carrer és un projecte que va sortir en una associació de la diòcesi de Tortosa, que es diu CEL, Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals dels Països Catalans, sí. Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Matarranya, Ports i Maestrat. I qui no li agrada Països Catalans, que ho lleve. No passa res, no mos acalorarem. Bé, llavors som un centre d'estudis que teníem este projecte i vam presentar-nos a l'IRMU, a l'Institut Ramon Muntaner, per a projectes de centres d'estudis, a veure si tenien algun, bé, hi havia algun recurs econòmic. I llavors el projecte l'havies de presentar també en un altre centre d'estudis, i era la Societat d'Onomàstica, mitjançant este professor Jesús Bernat, que ell ja tenia un blog que es diu Imagies, sí, en què feia sí. molta cosa també d'onomàstica, mm-hmm. i llavors em dia, mira, doncs, una mica els dos centres d'estudis anem pel mateix projecte, i això, llavors mos vam plantejar, doncs, res, de tot el que és tota l'extensió de la llengua, no vam anar a l'Alguer, però mos van enviar sí, alguna foto, sí. Però de la resta, doncs vam inventariar, i no des de casa a l'ordinador que trobes, sinó que vam anar pràcticament el 90% de llocs on hi havia algun nom de lingüista. No sé, Pompeu Fabra, que més, Enric Valor, Sanchis Guarner, tots ja crec que sobre un miler de noms inventariats, i vam fer fotografies d'estos noms de carrer. Llavors, vam fer alguna ampliació, per exemple, Ramon Llull, que no va ser pròpiament, no va fer un diccionari ni sí, una gramàtica, sí, però clar, el pes i la importància que té Ramon Llull dins de la història sí. de la llengua sí, no me'l podia
7: sí, molt freqüent, a més a més.
8: Sí, sí, perquè a Benicarló hi ha un carrer i el vam retratar. Sí. Després també te trobes, clar, que les conseqüències sociolingüístiques, tu te n'adones, per exemple, Pompeu Fabra no té cap carrer al País Valencià.
7: Sí, sí,
8: i dius,
7: sí.
8: No en té cap. Sí. I que més, en canvi alguns de valencians sí que en tenen a Catalunya i als altres territoris, i això això està també el treball que vam fer, se pot consultar a la Societat d'Onomàstica, se va fer una exposició itinerant, i si vam anar a Perpinyà, hem anat a la Universitat d'Alacant, a la Universitat de València, a la Universitat de Castelló i a molts més llocs.
9: Déu-n'hi-do, quina feina.
7: Tancarem aquí perquè el tema sense té a sobre, però t'emplaço per una altra vegada en què ja, a partir del llibre que has editat, treballem més un poc l'expert lèxic.
8: Ah,
7: hem
8: sí,
7: fet una,
8: sí.
7: Hem fet una mena de ventall, diguem,
8: perfecte.
7: Molt ample, però sí que sí. Ja, este curs que ve, perquè en cap parlem de cursos nosaltres també, no?
8: Sí.
7: I aquest aríem ja en concret, ja un cop també hem pegat una ullada al llibre,
10: sí.
7: Aprofundiríem en alguns aspectes més de lèxic, diria.
10: Sí, perquè a mitja hora no dona perquè...
8: Fa tants d'anys.
10: I més si s'intenta polemitzar, com ha sigut el meu cas.
9: Quan traieu el nom, ja de seguida, que quan traieu el nom de la cosa, ja hi som, ja.
8: No res, sí. Però moltes gràcies.
10: Moltes gràcies a tu. Has estat molt amable, la conversa molt agradable, molt lleugera. Molt bé, molt agraïts.
8: Moltes gràcies.
7: Molt bé, bon dia.
9: Bon dia a tothom.
8: Gràcies.
11: Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar.
12: Arriba a Rossell l'esdeveniment més gran de l'estiu, l'Anama Experience Market.
11: Un dia i tot va canviar.
12: Tres dies plens d'activitats, tallers, espectacles i música en directe per a gaudir amb amics, família i moltes ganes de passar-ho bé. El 31 de juliol al 2 d'agost, cada tarda, a partir de les 10:30 hores, comença l'experiència.
11: I ara vull estar amb tu.
12: Hi ha una activitat per als més menuts i no tan menuts. Tallers de jocs gegants, espectacles i molt de ritme fins a la matinada. Tindrem en directe a los chicos, a Guillem Mayo, a Orins i, com no, a Siderland. No t'ho pots perdre, anem a Espanyes Market, a la fresca, amb bon ambient, cultura i diversió per a tots els gustos. T'esperem a Rossell del 31 de juliol al 2 d'agost.
11: Viatges per tot el món, pensem que trobaria...
13: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
14: Oh.
0: Hola, bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més al nostre programa de l'Oi por Oi, a la secció d'entrevistes, en aquest cas compto amb la presència de David Vicente, ell és diputat provincial al Consorci de Bombers. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
14: Gràcies a vosaltres.
0: I bueno, parlem perquè sempre es diu que els incendis s'apaguen a l'hivern, però quines actuacions s'estan fent durant aquests mesos per a reduir el risc quan arribarà l'estiu?
14: Bueno, pues sí, la pregunta és que dius que si els incendis s'apaguen en hivern, pues sí, podríem contestar part sí, però també s'apaguen a l'estiu, no? Perquè ho estem veient també estos dies. Però sí que és veritat que l'incendi com a tal no comença a treballar-se en hivern. En aquesta previsió que fem des de tant del Consorci de Bombers com des de Diputació, en aquestes brigades de mitigació que tenim contratades, que estan treballant tot l'any. Estan treballant tot l'any en els municipis on tenen un alt risc d'incendis i, a més, pues, també estan protegint totes aquestes franges perimetrals que estan a la vora dels cascos urbans i de les zones on estan habitades. Uh-huh. A més d'aquestes brigades de mitigació, també, des que vam entrar en el govern provincial, Marta Barratxina, van ficar en marxa unes altres brigades, que són les BRAF, que són les brigades també, que també fan treballs forestals, però també ens ajuden aquestes brigades a poder repassar quan hi ha un incendi. Aquestes brigades són les que repassen el perímetre per poder donar-lo entonces per extingit. Entonces tenen una doble funció aquestes brigades. Per una part és aquesta part de prevenció que fan durant tot l'any, que fan més bé en hivern i primavera, i després en l'estiu, quan hi ha algun incendi, també ens ajuden pues, a aquesta fase d'extinció, que és l'última de totes, que no estan davant del foc, però sí que repassant aquest perímetre, perquè és molt important aquesta tasca, ja que així ens ajuda que no hi hagi reproduccions i que el foc se pugui extingir tot el més ràpid possible.
0: Per part de la Diputació s'ha incrementat les inversions al Consorci de Bombers. En què s'han traduït aquests recursos per als professionals i per a la ciutadania?
14: Bueno, pues és una pregunta és molt àmplia. Nosaltres quan vam arribar al Consorci de Bombers vam veure que hi havia dos mancances molt grans. Una era la part de personal i l'altra era la part de recursos, de materials, de vehicles. Entonces vam començar treballant en la primera. La primera és la part de personal, que és la que més notàvem a faltar. Fa temps que no se traguin processos selectius de nous bombers, de noves incorporacions, i això és el que vam començar treballant. Al final tot això ha produït que hem incorporat entre les persones que tenen la seva plaça ja definitiva i gent que hem pogut incorporar de la bolsa que va quedar restant dels processos selectius, hem incorporat més de 80 persones que estan treballant en aquests moments en el Consorci i ens estan ajudant pues, a tota aquesta tasca de feina que té el Consorci. No? Eixa per la part de personal. Vam obrir un procés selectiu de bombers, va ser molt ampli, va ser molt, molt extens, se van presentar més de 1.200 persones, 1.200 candidats i candidates, que vam tindre que fer aquesta selecció i ja dic que se va quedar, van traure 36 places, van ser, i la resta, els 80, són els que hem agarrat de bolsa perquè no se podia fer d'una altra forma. Però és igual, al final el que volem és que el Consorci Provincial de Bombers tenim 4 parcs professionals i que aquests 4 parcs estiguin coberts tots els torns i que tinguem, si és possible, més d'una eixida per poder atendre qualsevol emergència, no tan sol un incendi forestal, no? Com són els que ens afecten a l'estiu, sinó també qualsevol qüestió que pugui ser un accident de tràfic, com qualsevol emergència que puguem tindre. I això per la part de personal. I per la part de material, també vam veure com el Consorci, els 4 anys anteriors en el govern socialista, no se va invertir pràcticament res en material, i ahir pues, el parc mòbil que tenim en el Consorci Bombers, estem parlant de més de 200 vehicles. Uh-huh. Estos 200 vehicles pues, n'hi ha que mantindre'ls i al final pues, passen els anys, no? I n'hi ha que anar renovant aquesta flota de vehicles, i ahir estem. Ara mateix a final d'este mes presentarem 3 vehicles pesats i 4 de lleugers, que són una inversió més de les que estem portant a terme, i volem que al final pues, tinguem la millor gent i els millors materials. Hem invertit en ferramentes també de per als propis bombers, ferramentes d'escarcel·lació, ferramentes que els ajuden ells a tindre la millor tecnologia, perquè en un moment donat al final pues, estem parlant de situacions que fa falta una ajuda ràpida però ràpida i eficaç. Al final, la gent que els tenim que ajudar tenen que tindre les millors condicions i que estiguen en les millors mans. I dit això també, pues, sí que m'agradaria afegir també en la part de personal. També hem tingut ara aquestes setmanes últimes la sort de poder ficar en marxa, bueno, ficar en marxa a partir de setembre, però sí que ho hem anunciat ja, el tema del pago de la carrera professional. Pago de la carrera professional, això significa que és un dret que té reconegut el funcionari. Fins ara, per motius diferents, no s'havia pogut fer front al 100% d'aquesta quantia. En el novembre de l'any passat sí que és veritat que van ficar en marxa la carrera i van pagar una part, un 30-35%, però la nostra idea i la idea de Marta Barrachina com a presidenta de la Diputació era que se cobrés quan antes aquest 100% d'aquesta carrera professional, que això significa que també tindran aquests drets reconeguts i en la nòmina del mes de setembre la tindran ingressada tots els bombers a partir d'aquest mes i ja durant el temps ja se mantindrà i pel 2027 igual tindran els bombers aquesta part garantida, que creiem que és un avanç en els drets de també dels funcionaris, perquè al final són ells els que veiem que s'ho mereixen, són uns excel·lents treballadors i creiem que tenim que tindre reconegut també aquest dret.
0: Per part de la campanya d'incendis, com se valoren enguany aquesta campanya? Hi ha més preparació o com ha sigut?
14: Sí, la campanya d'incendis es comença a treballar antes de que arriba l'estiu, no? Ens reunim amb els tècnics, ells miren les previsions meteorològiques, quines van a ser, perquè al final moltes vegades són les que ens ajuden a saber el que tenim que fer. I en aquest cas, enguany, el que s'ha preparat són reforços de parc, conforme dia dels 4 parcs professionals i en l'interior tenim 5 parcs de voluntaris, però en el cas dels professionals el que volem és garantir la segona eixida, que tingui un mando i 3 bombers, que és una eixida que diuen ells, anomenen eixida forestal, que la puguem tindre garantida. Els dies d'alerta 3 estarà, aquests parcs estaran reforçats en aquesta gent, que creiem que així podem tindre, ho hem vist i ells ens ho aconsellen, els tècnics ens ho aconsellen, hi ha vegades que tenim serveis simultanis i això és un problema, perquè si estàs tenint un primer servei, doncs quan és un segon servei se demora i els temps de resposta no són els adequats. Entonces el que volem evitar precisament en aquest reforç és això, que puguem atendre una segona eixida de manera eficaç, de manera adequada. Al final ells són bombers, igual fan una cosa com fan una altra, són multidisciplinars i creiem que aquest reforç és molt profitós, perquè a més pues, també el dia que hi ha alerta 3 per risc d'incendi també ens ajuda pues, a saber que això, que aquest dia pot ser un dia molt més complicat i podem tindre més serveis.
0: I bueno, abans has mencionat les BRAF, CERT compta amb una base de les Brigades Rurals d'Actuació Forestal.
14: Correcte.
0: Quin balanç se fa del seu funcionament?
14: La veritat que són gent, nosaltres estem molt contents de la gent que forma part d'aquestes brigades, d'aquestes BRAF, perquè són gent molt professional, són gent que s'han format per poder estar fent la seva tasca i no són gent que no tingui cap preparació, al contrari, són gent molt formada i a dir que són unes màquines, perquè durant l'any estan limpiant zones interbanoforestals, els alcaldes, que els pobles, els municipis, al moment que prèviament s'ha fet un treball d'estudi i se veu quin risc és el que hi ha i ells estan treballant, tots queden molt contents de la feina que se fa, perquè molts diuen alcalde, això fa molts anys que no se limpiava, i jo crec que és bo tindre aquestes zones límpies, perquè a més les estadístiques ens ho diuen, no? Quan hi ha hagut un incendi tots aquestes limpies, aquests perímetres, aquestes franges que estan límpies, ahir l'incendi no té continuïtat i per tant és molt més fàcil després de treballar. Entonces la veritat que el balanç és molt positiu, creiem que tindríem, no? Al final els recursos són els que són, però sempre ho dic, que havíem de poder tindre inclús més brigades d'aquest tipus, perquè aplegaríem a més llocs, aplegaríem a fer més treballs, i creiem que és l'abans. Al final el monte n'hi ha que gestionar-lo, en aquest cas creiem que d'esta forma és una manera molt adequada de gestionar aquest monte i evitem el perill per l'estiu.
0: En què es diferencien les BRAF dels bombers?
14: Els bombers tenen l'actuació molt diferent a lo que és les BRAF. Les BRAF no té res a veure. Les BRAF són peons, ells se dediquen, lo que t'he dit, a fer limpieza de monte i després a fer el perímetre d'eixe incendi. És el que rematen i se fiquen a treballar per a que aquest incendi no se reproduïsca. I un bomber no té res a veure en un treballador d'una BRAF, perquè un bomber és una persona que té una formació, té una preparació i un bomber pot acudir a qualsevol tipus d'emergència, des d'un accident a un incendi de venda, qualsevol tipus d'emergència, el bomber està preparat i té les ferramentes adequades per poder solventar-lo el millor possible. No té res a veure en un treballador d'una BRAF que només s'encarregui de la seva part.
0: Has mencionat que per la vostra part voleu que hi haguen més BRAF a la província. Està previst ampliar aquest model? O...
14: Estem mirant a veure el tema de pressupostos de cara al 2027, a veure com se pot fer, perquè ja dic que en aquest cas les BRAF són quatre brigades les que tenim en la província. Està Xert, està Vallalba, està Caudiel i està Azucaina. Són un total de 22 persones les que estan treballant actualment i al final pues, els recursos de la Diputació no són infinits, no? Ojalà ho foren i poguem tindre moltes més. Entonces estem valorant aquesta possibilitat i si en un futur pròxim poguem incorporar més brigades, jo crec que seria una solució per gestionar aquest monte.
0: Canviant de tema, parlem de les helisuperfícies i és que la Diputació ha impulsat noves en els últims anys. Quin impacte tenen en el temps de resposta davant d'una emergència?
14: I és un projecte que el de les superfícies, al final els tècnics me diuen són plataformes d'emergències, me corregeixen i no són les superfícies, però bueno, coneixen com les superfícies. És un projecte que jo crec que és molt bonic, jo també com a alcalde d'un poble xicotet de l'interior, és un projecte que és molt bonic perquè ens ajuda a connectar qualsevol poble en una ciutat, en un hospital, en una gran urbe en poquets minuts. Al final hi ha municipis que estan a més d'una hora de camí en una emergència mèdica i aquest temps de resposta és brutal. No se podria atendre de manera adequada aquesta persona perquè tardaria molt en arribar a un hospital. Entonces, aquestes plataformes el que ens ajuden és això, a poder que una aeronau, en este cas, pugui aterrar ahir en aquests espais. Són espais que són oberts, estan en un catàleg de plataformes d'emergències, els pilots saben perfectament on estan ubicades i aquest temps que se perd en poder desplaçar-se per carretera, evitem d'esta manera una aeronau pugui en poquets minuts te pugui replegar, te pugui portar a un hospital i te puguin atendre de manera adequada conforme dic. Però no tan sols això, poden haver altres situacions, podem tindre un incendi en un municipi concret i aquests espais també ens ajuden a que aquestes aeronaus puguen deixar bombers forestals i puguen gastar-se per a tot tipus d'emergències. Jo crec que és un projecte que també tenim que anar seguint avançant en ell. Estem mirant també, segons els informes tècnics, on ens diuen que se tenen que construir aquestes plataformes. Entonces estem fent per tota la província. Nosaltres ja en estos tres anys que portem de govern de la Diputació de Castelló hem construït sis les superfícies, en aquest cas plataformes d'emergència noves, que creiem que és un acert perquè la majoria no totes estan construïdes en poblets xicotets i creiem que d'aquesta forma podem ajudar molt més a la ciutadania.
0: També te volia preguntar sobre el programa de Més Esport i és que es destinen 12 milions d'euros a les instal·lacions esportives a la província. Quins criteris s'han seguit per a repartir aquestes ajudes?
14: Pues bueno, els criteris que s'han seguit han sigut uns criteris de població. Al final se té que buscar una forma de poder repartir de manera equitativa. Els criteris s'han gastat eixos. Creiem que és un acert este projecte perquè fa molts anys que no teníem, no, un pla d'esports com a tal. I jo creiem que també parlo ara com a alcalde del poble menut, jo creiem que és important tindre les instal·lacions esportives en bon ús, inclús poder-ne crear de noves. Al final els municipis xicotets també tenim dret, no?, a tindre aquestes instal·lacions i d'aquesta forma jo crec que la Diputació en aquesta escolta activa que des del primer dia la presidenta ens va dir que farem amb els alcaldes, és una de les qüestions que en les reunions que hem fet amb alcaldes més ha sorgit d'aixes instal·lacions deportives que, pues, hi ha que fer-ne, el que conforme dic, hi ha que fer-ne de noves, i inclús pues, mantindre instal·lacions que tenim als municipis. I creiem que este pla és en un moment molt adequat perquè veiem que és necessari. És necessari, fins ara no s'havia pogut fer per un tema econòmic, al final la Diputació tenia aquests remanents, però per culpa del govern d'Espanya, que no deixa gastar aquests estalvis que tenia la Diputació, jo crec que en aquests moments és necessari que puguem ajudar als municipis, perquè al final aquests diners no deixem de pensar que no són de la Diputació de Castelló, són de tots els pobles de la província, i el millor que podem fer és que estiguin gastats en qüestions que siguin necessàries pels municipis. I aquest projecte, que crec que és un projecte molt envejós, que crec que és un projecte creiem que és necessari, vamos, un projecte necessari per als municipis, i veiem que d'esta forma podem ajudar molt millor a qualsevol municipi que pugui, els plans provincials que es puguen destinar a altres qüestions, i en este pla d'esports que puguen fer el que tingui que veure en instal·lacions deportives.
0: Ara, pregunta com a alcalde, creus que aquestes inversions ajuden també a la lluita contra el despoblament?
14: Al final tot ajuda, els municipis. Tota pedra fa paret, no?, que diuen en el municipi, però sí que és veritat que és un gran problema el despoblament, i jo creiem que des de la Diputació de Castelló, en els recursos que tenim i en els projectes que estem traient, estem intentant ajudar, no?, que no se vagi a més aquesta despoblació. Estem ajudant moltíssim als ajuntaments perquè puguen dotar de recursos, puguen dotar d'instal·lacions, puguen dotar de serveis en aquests ajuntaments, perquè creiem que d'aquesta forma és l'única que se pot combatre. Uh-huh. Nosaltres des de Diputació no podem ajudar directament a les persones, però sí que podem crear espais i podem crear situacions que la gent preferisquen viure en un municipi xicotet que no desplaçar-se en una gran ciutat, que també s'està bé en les grans ciutats, però al final pues, jo crec que tenim que ser conscients que els municipis xicotets també tenim una qualitat de vida molt gran. També han fet grans inversions últimament, tant en depuradores com en carreteres, com en aquest tipus de qüestions que afecten directament al municipi, i creiem que són vitals per a la seva subsistència.
0: I ja com a última pregunta, quins projectes destacaria per a les comarques del nord d'Ací de Castelló el programa de Més Esport?
14: Pues bueno, cada ajuntament està en estos moments, suposo que estarà pensant quins projectes té que fer. Però no sé, jo te puc parlar del meu cas particular de Torre d'en Besora. Jo el més segur que quan hem invertit en la zona esportiva de les piscines, on tenim les piscines, millorant l'espai de lo que són les piscines i els vestuaris, i estem pensant de construir un xicotet gimnàs a l'aire lliure, que crec que també és una de les coses que la gent ens està demanant en el municipi. Entonces, pues, hi haurà projectes variats, però crec que tots aniran encaminats a donar aquest millor servei a la ciutadania.
0: Pues yo, per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre, per contar-nos pues, l'actualitat també del Consistori de Bombers de la Diputació de Castelló, i bueno, un plaer.
14: Gràcies a vosaltres.
15: Irich ja batega de festa. Del 24 de juliol al 2 d'agost arriba el moment més esperat de l'any. Viu la tradició del Ball Pla, la desfilada de carrosses i el deliciós tombet de bou. Vibra amb l'emoció dels bous serrils de Moreno Serna i Sergio Centelles. I no et perdes la nit màgica de Xarxa Teatre, les millors orquestres i el millor ambient. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el teu lloc és Tírich. Viu les nostres festes. Organitza l'Ajuntament de Tírich.
0: Finalitzem l'Hoy por Hoy del dia d'avui. Recordeu que a les 2 i de 7 tindreu l'informatiu del migdia de Ser Maestrat.
2: Hoy por Hoy Madrid. Carlos Cala.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 27 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio es comencem i, com no podia ser d'altra manera, amb l'actualització de l'incendi a la Serra d'Espadà, i és que el Consistori Provincial de Bombers de Castelló continua treballant en les labors d'extinció de l'incendi declarat en el matí del passat dissabte 25 de juliol en el municipi de la Vall d'Uixó. Els agents formen part d'un ampli dispositiu d'efectius dirigits a surcar un foc que ha afectat 7.200 hectàrees i registra 67 quilòmetres de perímetre. Després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada, desenvolupada en el lloc de comandament avançat situat a la vall, l'incendi es manté actiu durant la jornada d'avui, dilluns 27 de juliol, treballant en el dispositiu 30 mitjans aeris, secundats per més de 400 efectius que estan dimensionats sobre la base de les necessitats de l'incendi. Es mantenen desallotjats els següents municipis: Aín, Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilabella, Artana, Suera, Villamalur, Torralba, Aiòder, Fuentes d'Aiòder, Xóvar, Azuévar, Almedíjar, La Penya, Artensa, i així com organitzacions de Betxí i algunes zones de la Vall d'Uixó. En total, 18 evacuacions, de les quals 16 són nuclis urbans complets i dos sectors de Betxí i la Vall. Ja són més de 16.000 persones les que han sigut evacuades i 500 d'elles es troben ateses en espais habilitats en les poblacions limítrofes d'Onda, Segorbe, Nules i Moncofa. Així també es mantenen confinades més de 65.000 persones residents en els municipis de Betxí, la Vall d'Uixó i Onda. I passem a Vinaròs, i és que la regidoria d'Esports intensifica el manteniment i la renovació de les instal·lacions esportives municipals de Vinaròs. La regidoria continua avançant en el seu compromís de millorar, renovar i dignificar les instal·lacions esportives municipals després d'anys de deteriorament progressiu i d'una evident manca de planificació en matèria de manteniment, revisió i substitució de materials. Des del departament es remarca que moltes de les infraestructures esportives municipals presentaven deficiències acumulades pel pas del temps, l'ús intensiu i la falta d'una política estable de control, supervisió i renovació. Una situació que feia necessari actuar amb decisió tant per a garantir la seguretat dels usuaris com per a facilitar una pràctica esportiva més adequada en les diferents modalitats que es desenvolupen als espais esportius municipals. D'això ens parla el regidor d'Esports, Lluís Adell.
1: Quan vam assumir la responsabilitat de govern, vam detectar una deixadesa molt important en pràcticament totes les instal·lacions esportives. Per això vam decidir actuar de manera planificada, establint prioritats i intervenint progressivament en cadascuna d'elles. Som conscients que encara queda molt per fer, però també és just posar en valor i reconèixer el treball realitzat durant aquests dos anys i mig de responsabilitat de govern. En aquest període hem incrementat de forma exponencial les partides destinades al manteniment, la renovació i la millora de les instal·lacions esportives municipals respecte d'exercicis anteriors, una aposta que està permetent recuperar infraestructures que durant massa temps han patit una falta evident de planificació i inversió. Estem cobrint objectius i la nostra finalitat és clara: arribar al final de la legislatura amb una o diverses infraestructures esportives noves i amb la resta d'elles amb un estat molt més adequat que el que ens vam trobar a l'entrar. Allò que abans es deixava passar o es tractava de manera superficial, aquest equip de govern ho ha convertit en una prioritat. Continuem avançant en el nostre compromís de millorar, renovar i dignificar les instal·lacions esportives municipals després d'anys de deteriorament progressiu i d'una evident manca de planificació en matèria de manteniment, revisió i substitució de materials.
0: I continuant en Vinaròs, el municipi competirà aquest estiu per aconseguir la bandera verda de la sostenibilitat d'Ecovidrio. Enguany celebra la seva 7a edició per a reconèixer el compromís dels municipis i hostelers amb el reciclatge d'envasos de vidre i l'economia circular. L'Ajuntament de Vinaròs i més de 123 establiments hostelers de la localitat participaran a aquesta edició d'Ecovidrio. I ens anem a Sant Jordi, i és que el passat 25 de juliol van començar les festes majors i parlem amb la regidora de festes del municipi, Lara Cruelles.
2: La veritat que nervis, però amb molta il·lusió. El principi sempre genera neguit, perquè quan arranques vols que tot isca bé, però una volta passarà avui la presentació ja anirà tot rodat.
0: Quines diries que són les principals novetats d'enguany?
2: Bueno, l'essència és sempre la mateixa. Mantenem el que són les tradicions més potents, els bous, les nits d'orquestra, musicals, esdeveniments per a nens, homenatge als nostres majors i, per suposat, el dia del patró en la seva missa, la dansa. Uh-huh. Però enguany sí que és cert que en l'àmbit musical per primera volta portem un camió escenari per al musical i per a la darrera nit d'orquestra el segon dissabte.
3: Aquest estiu, la festa t'espera a Panoràmica. Del dimarts 11 al dissabte 15 d'agost, viu les festes d'estiu 2026. Amb activitats infantils, esports, el dia de l'aventura, orquestra, tardeo d'estiu i nits per a compartir, conviure i gaudir al màxim. Vine amb la família i els amics i fes que aquest estiu siga inolvidable. T'esperem! Un missatge de l'Ajuntament de Sant Jordi.
4: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas, una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
5: San Mateo, cae el sol.
6: Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Vais en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
7: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
0: I ens anem a Peñíscola, i és que es va celebrar dues setmanes del Festival de Teatre Clàssic de Peñíscola. Hem parlat amb el seu director i això és el que ens diu del balanç de com ha anat aquestes dues setmanes de teatre clàssic al municipi de Peñíscola.
8: Pues yo creo que ha sido un balance muy positivo porque hemos tenido más espectadores que ningún año y también porque hemos habilitado espacios alternativos que nunca habíamos usado y han funcionado súper bien.
0: Uh-huh. Bueno, han sido 5 llenos absolutos, cerca de unos 2.200 espectadores. ¿Se ha superado las expectativas?
8: Bueno, nosotros tenemos un público muy fiel, entonces yo creo que más que superar las expectativas, nosotros aspiramos a mantener las que teníamos, porque tenemos una ocupación muy alta, entonces siempre luchamos porque la información llegue lo mejor posible. Pero ahí sí que es verdad que tenemos que estar súper orgullosos porque este año hemos iniciado una serie de colaboraciones con el comercio local, también que creo que han funcionado muy bien, con la librería París, por ejemplo, que han hecho un set del festival y estaban a la venta los textos de las obras que se representaban en el festival.
0: Y continúo en Peñíscola, y es que ya está en marcha el Festival de Música Antiga y Barroca de Peñíscola, y parlem amb Beatriz Traver, que això ens deia... Bueno, ella és la directora adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana en l'Institut Valencià de Cultura, i això és el que ens contava, sent ella qui organitza una mica aquest festival.
9: Pues este festival de música antiga y barroca de Peñíscola, per a nosaltres la veritat és que és un dels projectes prioritaris, i que a més és important destacar que contem amb la col·laboració de Diputació de Castelló i també de l'Ajuntament de Peñíscola, i que és important, pues bueno, tindre'l consolidat al municipi de Peñíscola, però que també és programació per a tota la comarca i per a tota la província. I a més en un espai tan emblemàtic i important a nivell històric com és el Castell del Papaluna.
0: I passem amb les farmàcies de guàrdia. Vinaròs, farmàcia Pablo Picasso, Piu 12, i a Benicarló, farmàcia Badenes, al carrer Piu 12, número 23. Que passeu una molt bona vesprada.